0: feia, que el seu fill compleia, l'oli aquí i ell. Dipieter Alternatief.
1: Yeah!
0: Net voor jou, 98.9 FM. Bok